0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Les Balears encapçalen la pujada de preus en la compra-venda d'habitatges a l'àmbit nacional, segons les dades, les darreres dades publicades pel Centre d'Informació Estadística del Notariat. El preu del metre quadrat se situa a les Illes en 4.384 euros, un 16% més que en el mateix període de l'any passat. Així, de cada vegada es ven manco, però més car. Una realitat que es correspon amb la dificultat cada vegada major per accedir a un habitatge, que fa que moltes persones hagin de malviure a Sant A Sant Josep de sa Talaia, l'Ajuntament ja estudia com desallotjar-ne el situat a l'extrem oest de Cala de Bou. És la notícia amb la qual ens atam l'informatiu matí d'aquest divendres, dia 30 de juliol. Paco Laguna és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres notícies en titulars amb Xavi Ara. Acord entre el Consell de Mallorca i les navilieres.
2: Les parts han signat un conveni per conèixer la quantitat de cotxes que entren pels ports de Mallorca a partir de l'any que ve. Demanen, a més, fer un estudi exhaustiu sobre els efectes d'aquesta limitació que, diuen les navilieres, podria suposar un increment del transport aeri en detriment del marítim.
1: UGT denuncia Ports i B davant d'inspecció de treball.
2: Arran del que qualifiquen com a fals reforç de plantilla d'agents portuaris per al dia de l'eclipsi, asseguren que, per tal de garantir el servei, els treballadors hauran de fer hores extra i lamenten que no està prevista la contractació de nou personal.
1: I en els esports?
2: Pablo Ortiz assegura que encara arribarà algun jugador més al Mallorca i sobre Jan Virgili en les darreres hores ha dit que està molt feliç al club i que de moment compten amb ell.
1: Tot d'una àmplia amb aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears continuem amb onada de calor i altes temperatures. Molta tensió especialment a l'interior i al nord de Mallorca, on els termòmetres podran arribar a superar els 38 graus. Avui es preveuen màximes de 34 graus a Palma, 33 a Mahó, 32 graus a Eivissa i 30 a Formentera. Serà un dia càlid, amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat al litoral. És una informació d'EMET.
1: Gràcies. Una informació que completem amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 23 graus a Palma i a Mahó, 24 a Eivissa i 26 a Formentera. I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Nelly García, bon dia.
4: Bon dia. En aquest moment començam a trobar trànsit lent a la via de cintura en sentit Andratx, en el tram compres entre Can Blau i la sortida del polígon de Son Castelló, com també a l'enllaç de l'autopista d'Inca en la via de cintura en sentit Palma i a CMA30 al segon cinturó a l'arribada de la rotonda del Coll d'en Rabassa. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Ho dèiem en portada, les Balears encapçalen la pujada de preus en la compra-venda d'habitatges a l'àmbit nacional, segons les darreres dades publicades pel Centre d'Informació Estadística del Notariat.
2: El preu del metre quadrat s'ha situat a les Illes en 4.384 euros, un 16% més que en el mateix període de l'any passat. Tot i així, la compra-venda d'habitatges ha caigut a les Balears un 20% interanual i també cau la concessió de préstecs hipotecaris destinats a la compra. En aquest cas, el descens ha estat de gairebé un 10% amb 513 operacions.
1: Els agents de la propietat immobiliària confirmen aquesta tendència de cada vegada es ven manco, però més car. José Miguel Artieda és el president de l'Associació d'APIs de les Balears.
5: Se agota el producto. Cada vez hay menos producto en el mercado, con lo cual pues hace que suba el precio. Sube el precio, pero el número de transacciones disminuye.
1: Precisament, la UIB i el Col·legi d'Agents Immobiliaris han decidit professionalitzar aquest treball amb un curs propi impulsat per la Càtedra de Dret de la Universitat.
2: El president de l'associació ha volgut diferenciar els seus col·legiats dels intermediaris immobiliaris. És José Miguel Artieda.
5: Nosaltres en el col·legi som 400 professionals, però en el registre ja superen els 1.200, 1.400 i tenim coneixement de que els que se dediquen en aquest món superen els 3.000. És a dir, que un ciutadà topi amb un bon professional és proporcionalment complicat i el que se fa pues, és demonitzar a tothom, se fica tothom en aquest sac.
2: El curs començarà el mes d'octubre si hi ha un mínim de 15 alumnes.
1: I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ja estudia com desallotjar un altre assentament il·legal que està situat a l'extrem oest de Cala de Bou. És un espai on ja fa molts anys que hi viu gent, però que s'ha vist incrementat pels desallotjaments recents del seu voltant. Ara el que més preocupa als que hi viuen és la brutícia que s'acumula i el risc d'incendi que comporta, Ignasi Gras.
6: Després del desallotjament de Punta Xinxó, la preocupació ara de l'Ajuntament de Sant Josep és la de l'assentament situat al final de Cala de Bou, just abans d'esport d'Estorrent, al carrer Conca. Aquest espai ha estat ocupat durant els últims 15 anys i fins fa només 5 hi convivien de forma organitzada unes 5 famílies, però ha estat arran dels desallotjaments recents, com el de la setmana passada, que aquest espai s'ha vist saturat per l'arribada massiva de nouvinguts. I ara la principal por dels que hi viuen és la brutícia que s'hi acumula amb l'elevat risc d'incendi que pateix l'illa. Com passa en altres casos, la major part dels que hi viuen tenen feina però no poden pagar un lloguer a Eivissa. A banda d'aquest, l'Ajuntament de Sant Josep també té en el seu punt de mira el del Gorilla Market, un assentament on alguns veïns denuncien que ja s'hi acumula més gent arran dels darrers desallotjaments recents a la zona.
1: El Consell de Mallorca fa una passa més per limitar l'entrada de vehicles i signa un conveni amb les principals navilieres que operen a l'illa per conèixer la quantitat de cotxes que entren pels ports mallorquins. Pola Bendito, bon dia.
3: Bon dia, GNB, Transmet i Baleària se mostren a favor de col·laborar amb la institució insular aportant aquestes dades, però demanen que, a més de restringir l'accés de cotxes per via marítima, s'adoptin altres mesures. Miguel Pardo, director d'Assumptes Interinstitucionals de Transmet, i Adolfo Utor, president de Baleària.
7: Somos muy conscientes de la sensación de saturación que hay, pero creemos que cualquier medida que no resuelva el problema no va a ser más que una cortina de humo. Para resolver el problema primero hay que conocer el problema y para conocer el problema hay que tener el dato.
8: Habiendo que restringir, habrá que hacer muchas otras cosas y medir hasta qué punto, si el que viene en barco deja de venir en barco porque no puede traer su coche, va a terminar viniendo en avión. Y va a terminar alquilando un coche, y si no hay coches, va a terminar no viniendo o va a terminar generándose un mercado negro, que es lo que suele pasar en estas cosas, y terminan alquilando la casa con el coche incluido, ¿no?
1: En aquest sentit, Tutor apunta que a Eivissa enguany han detectat fins al 30 de juny una caiguda dels passatgers no residents de l'11%, mentre que el transport aeri ha augmentat en un 6%.
3: A més, recorden que els que viatgen en cotxe són principalment els residents de les illes, els turistes nacionals o els que fan estades de llarga durada. El Consell de Mallorca assegura que les restriccions entraran en vigor la temporada que ve. Llorenç Galmés és el president.
9: És un clam social aprovar aquesta nova regulació. Entrarà, com saben, els propers mesos d'estiu de l'any que ve.
1: Precisament, l'aprovació de la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca és una de les mesures que Més per Mallorca exigeix que aprovi avui el Consell de Govern en un decret llei de mesures urgents contra la saturació turística. És la resposta dels ecosobiranistes a la reunió d'aquest dimecres entre Pedro Sánchez i Marga Proens. Dos líders, diuen a Més, instal·lats en el cinisme i incapaços d'agafar el clam de les 70.000 persones que diumenge passat sortiran al carrer reclamant posar límits.
2: Més per Mallorca sosté que els problemes dels residents no agafen vacances i exigeixen Proens que avui mateix aprovi mesures com la limitació d'entrada de vehicles a Mallorca, l'augment de l'ITS, la reducció de 140.000 places turístiques, un impost al rentacars i que se declarin les Illes Balears com a zona tensionada. I recorda que en els 3 anys de govern de Proens el nombre de turistes ha augmentat en 1,5 milions. Lluís Apesseguia és el coordinador general de Més per Mallorca.
10: Malgrat el que ella diu, els mallorquins servim molt més que per fer de cambrers i de recepcionistes d'hotel. El que necessitem és tenir una presidenta o un president que cregui en nosaltres.
1: Per cert, que el govern d'Espanya lliurarà l'any que ve a les Balears gairebé 3.500 milions d'euros en bestretes. És un 8% més que enguany. Hisenda destaca que és la major quantia que rebran les illes en tota la història.
3: A més, aquestes quantitats podrien ser encara majors l'any que ve, ja que el govern ha proposat un nou sistema de finançament autonòmic que, segons les dades estimades per a 2027, suposarà 412 milions addicionals per a les Illes Balears.
1: I Menys Turisme, Més Vida ha fet públic el recorregut de la manifestació convocada dia 8 d'agost a Sóller contra la massificació turística. La plataforma celebra que els comerciants no suposin el pas pel carrer de Sant Lluna.
2: Aquesta via, expliquen, és un dels espais més representatius de la vida comercial i social del poble, per la qual, especialment durant la temporada alta, els residents eviten passar per la gran quantitat de turistes que s'hi apleguen. Tot i així, per tal d'evitar que la marxa afecti significativament l'activitat dels comerciants, des de l'organització expliquen que el pas per aquest carrer tindrà una durada limitada.
1: UGT presentarà una denúncia davant Inspecció de Treball davant el fals, diuen, reforç de plantilla d'agents portuaris anunciat pel govern la setmana passada per al dia de l'eclipsi. El sindicat assenyalen que la previsió de Ports i Bé és fer aquest reforç amb el personal actual, obligant-lo a fer hores extra.
2: Segons explica el delegat del Comitè de Seguretat i Salut de Ports i Bé d'UGT, Juan Guardiola, l'empresa va enviar un correu als treballadors indicant que el torn d'hora baixa d'aquest dia havia de quedar cobert i que, si no és possible amb els mitjans disponibles, la plantilla hauria d'allargar la jornada.
11: Las horas extras son voluntarias. No se puede prever que a través de horas extra un refuerzo se cumpla.
2: D'altra banda, Guardiola adverteix del perill que suposaria per a aquests treballadors allargar la jornada, ja que explica els agents, a banda dels que fan feina al parc comercial, no estan acostumats a fer feina al vespre, un fet que podria comprometre la seguretat dels navegants.
1: I a Menorca, el PSOE denuncia que la llei de litoral que imposa el govern lleva a l'illa algunes de les competències que havia aconseguit a través de la llei de reserva de la biosfera.
3: S'elimina, per exemple, l'obligació del govern de consultar el Consell abans d'atorgar concessions i autoritzacions sobre el litoral. També retira el Consell la potestat de determinar la capacitat de càrrega de les platges, ordenar els fondotjos, establir criteris per a les ocupacions del litoral i definir mesures d'adaptació al canvi climàtic. El diputat Marc Pons afegeix que també es limita la capacitat del Consell d'intervenir en els controls dels aqüífers, la regulació dels regadius, els abocaments i les concessions d'aigua. Tot això en un moment especialment delicat per la situació dels aqüífers de l'illa.
12: Que tu ara decideixis el buidar de contingut les competències del Consell de Menorca per poder coordinar totes aquestes mesures amb el Consell, amb els ajuntaments, evidentment té molt poc sentit.
1: Aquest dijous 30 de juliol, Calvià ha retut homenatge als dos guàrdies civils assassinats fa 17 anys per ETA.
2: Carlos Sáenz de Tejada i Diego Salvà varen ser les darreres víctimes de la banda terrorista a Espanya. Ahir de matí, al lloc de l'assassinat a Palma Nova, es va inaugurar un monòlit de pedra coronat amb un tricorni. Prop de 200 persones varen participar a l'acte. Montserrat Lezaun, mare de Diego Salvà, també hi va ser present.
13: Yo tengo 8 hijos más que Diego. Pues creo que no se merecen tener una madre que transmita rencor, odio, resentimiento, porque no es propio de una madre.
1: I quan són les 7:57, és moment per la informació esportiva.
3: El Mallorca ja és a l'illa després de fer durant una setmana una estada a Marbella, on ha completat dos partits amistosos contra equips de l'Aràbia Saudita. Els dos d'en victòria, la darrera ahir per 4-2 contra l'Al Ittihad de Jeddah, on varen marcar Sergi Darder, Abubakar Sumajoro, Pablo Torre i Zito Lubumbo. La propera cita de la pretemporada serà el 5 d'agost amb el trofeu Ciutat de Palma contra el Paris Saint-Germain. Tot mentre la direcció esportiva assegura que arribarà algun jugador més i sobre Jean Virgili, Pablo Ortiz ha dit en les darreres hores que està molt feliç al club i que de moment compten amb ell. A més, avui és previst que parlin en roda de premsa els nous fitxatges Àlex Sala, Antonio Roca i Arnau Tenas. En futbol sala, Illes Balears Palma Futsal ja ha començat els entrenaments de la pretemporada amb una primera sessió ahir al pavelló Toni Pissà. La plantilla, formada per 16 jugadors, es dona per tancada. L'entrenador, Antonio Vadillo, assegura que la millor notícia és la continuïtat del bloc que va competir la temporada passada.
14: Son muchas temporadas con muchos cambios de jugadores. Este año hemos podido mantener el bloque, eso es importante. Hay un trabajo ya de meses anteriores, de toda la temporada pasada.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Moment de repassar les portades de la premsa. Última hora destaca detingut un professor de ball per agressions sexuals a 5 nines. Una jutgessa d'Inca, afegeix al diari, va ordenar ahir l'ingrés a presó del jove que va difondre a la xarxa les imatges de les menors en ple acte sexual. La fotografia de portada és per la gran festa del Batre que celebra cada any i que va reunir més de 1.200 persones al restaurant Escruce. El diari de Mallorca, per la seva banda, titula que Rodríguez demana a Marlaska expedientar policies per les càrregues del 26J i afegeix que el delegat del govern vol que assumptes interns determini possibles responsabilitats. Apunta que la protesta va ser pacífica i no va comprometre la integritat dels agents. La fotografia de portada és per a Fernando Trueba, que hi va ser present en el festival Atlàntida Film Fest. El diari Ibiza obre dient que el batle de Sant Josep acusa la propietària de Casa Lola de propiciar la seva ocupació i també destaca alarma per un foc junt a l'aeroport. Periódico Ibiza destaca que centenars de persones van assistir ahir a la primera desfilada de La Marina està de moda amb l'objectiu de revitalitzar aquest històric barri de Vila. I, finalment, el diari de Menorca destaca que el nou pla per al Toro preveu rutes a peu evitant la carretera. La revisió del document afegeix planteja aprofitar camins ja existents per millorar l'accés peatonal al cim. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem amb més informació local a les 8:45 per Ràdio 5.
15: Son las 8, las 7 en Canarias.
16: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Al menos 18 personas han fallecido intentando entrar en Ceuta en las últimas horas. Hablamos de una entrada masiva, han sido miles los migrantes marroquíes, hablamos de mujeres, hombres, pero también de niños que han logrado bordear el espigón del Tarajal en busca de una vida mejor en Europa.
17: Cuando había alguna ola de gente que pasaba, pasé con ellos, con toda la gente que pasó.
18: ¿Qué es lo que buscas tú?
17: Un futuro mejor, una vida mejor, un sitio mejor.
19: Yo quiero estar en España.
3: Pero lo cierto es que la ciudad autónoma no tiene capacidad para dispensarles ayuda humanitaria. El presidente ceutí lanza un SOS y el gobierno ya ha desplegado al ejército para hacer frente a la emergencia. Esta mañana va a estar allí Pedro Sánchez, pero a esta hora lo primero es saber cómo amanece la ciudad autónoma. Sara Vázquez, buenos días.
20: Buenos días. Un flujo incesante de personas ha entrado en la ciudad autónoma y sigue entrando por la frontera con Marruecos, por mar, a nado y también por tierra, bordeando el espigón del Tarajal de noche y a plena luz del día. A última hora de este jueves se estimaba que habrían pasado a Ceuta al menos 30.000 personas, es casi la mitad de la población de la ciudad autónoma, y han seguido entrando gente toda la noche y continúa. Y al otro lado de la frontera miles de personas se preparan para intentar seguir los mismos pasos y pasar a Ceuta. Las fuerzas de seguridad marroquíes han movilizado los antidisturbios para intentar contener el paso masivo, pero no es por ahora suficiente. En la localidad vecina de Castillejos esperan y llegan desde diversos puntos de Marruecos y algunos desde países subsaharianos. Del lado español, los tanques del ejército se han sumado ya al operativo de seguridad para reforzar a la Guardia Civil. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará hoy la ciudad y se reunirá en la frontera del Tarajal con representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y después, al mediodía, participará en una reunión de coordinación con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y el delegado del gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.
3: Gracias. En paralelo a esa entrada masiva en Ceuta, se han producido también diversos intentos en Melilla, y en torno a las 10 de la noche quedaba cerrada la frontera con Marruecos. Vamos a la ciudad autónoma. En esa frontera cerrada de Beniansar está Begoña Rubio. Begoña, buenos días.
21: Buenos días. Pues hasta ahora os podemos confirmar que la frontera de Beniansar continúa cerrada, lo que está provocando que muchas familias de la operación Paso del Estrecho pues hayan quedado atrapadas a uno y otro lado. Hay menores y hay ancianos, y es que a esta hora se acumulan unos 500 vehículos procedentes de los barcos de anoche y de esta mañana. Algunos se muestran cansados y nerviosos, y la policía pide calma porque se desconoce hasta cuándo estará cerrada la frontera. La delegación del gobierno ha informado de que el dispositivo policial ha terminado y no es posible facilitar aún una cifra de personas que hayan podido entrar en Melilla. Recordamos que el presidente Juan José Imbroda aseguró anoche que eran entre 300 y 400. También podemos contaros que a esta hora hay tranquilidad en el dique sur, por donde se ha producido la mayoría de las entradas.
3: Gracias, Begoña. La crisis migratoria, lo están escuchando, estrangula la frontera sur, y el Ejecutivo insiste en que las relaciones con Marruecos son buenas, que trabajan ya, está por ver la fórmula, porque las llamadas devoluciones en caliente son ilegales, en el retorno inmediato de las personas que han entrado de forma ilegal. Mensaje similar de la embajadora de Rabat en nuestro país.
22: Continuamente en contacto para resolver esta situación no corrida por el Reino de Marruecos. Y lo que el gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado vuelvan a nuestro país.
3: Enseguida seguimos buceando en este asunto, pero las llamas continúan devorando Castilla y León. Lo que más preocupa es Zamora, donde el fuego ya ha arrasado más de 11.000 hectáreas. Sara de Blas, buenos días.
23: Buenos días. El incendio de Fermoselle, que afecta al Parque Natural de las Arribes del Duero, ha calcinado unas 11.000 hectáreas de monte, según las primeras estimaciones realizadas por los equipos de extinción. Se han quemado algunas casas, propiedades agrícolas, y el daño al sector ganadero es considerable. Los vecinos de 14 localidades continúan evacuados y dos localidades más permanecen confinadas. El fuego iniciado en Veguilla, en el municipio de Villafranca, ha obligado a desalojar a unos 300 vecinos de varios pueblos, algunos trasladados hasta el polideportivo de Cacabelos. La unidad militar de emergencia se ha incorporado a las labores de extinción y se mantiene el nivel 2 de gravedad. Esto en la provincia de León. En Ávila se afronta la décima jornada de extinción del incendio de Burgondo, el más grande ocurrido en España, que continúa sin variaciones en el perímetro. Más de 180 kilómetros, 55.000 hectáreas quemadas. La labor del dispositivo que trabaja en la zona ha permitido que no se sobrepasen las líneas de control. un incendio del que la Junta de Castilla y León ha retomado el control una vez se ha dado por finalizada la situación de emergencia nacional, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al puesto de mando avanzado.
4: El día tiene otras noticias que repasamos ya con Aisa Sánchez y Juan Antonio Aparicio.
5: El polémico ático de lujo en Chamberí, ese que la Comunidad de Madrid ha comprado como oficina temporal para Isabel Díaz Ayuso, vuelve a estar en venta.
18: Lo hace apenas un día después de que la operación saliese a la luz. Lo recaudado se destinará a ayudar a los damnificados por el incendio en la Sierra del Oeste, por lo que se destinará a la venta de este y otros cuatro inmuebles propiedad de la empresa pública Planifica Madrid en Gran Vía. Lo anunciaba el portavoz del gobierno madrileño, Miguel Ángel García.
19: He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta cuatro inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos.
18: Calculan ingresar unos 20 millones de euros que se van a incorporar al Plan Regional de Ayudas por los Incendios. La oposición, por su parte, exige la publicación del expediente completo de la compra.
5: La banca española vuelve a batir récords. Las cinco principales entidades ganaron 20.000 millones de euros hasta junio, un 18% más, y Unicaja completa hoy los resultados del sector. Hugo Domínguez, buenos días.
24: Sí, buenos días. Nos quedaba solo por conocer cómo le había ido a Unicaja para completar el mosaico de resultados de la gran banca española. El banco malagueño elevó su beneficio un 7% hasta los 361 millones de euros los seis primeros meses del año, una cifra histórica que celebra la entidad, que mejora en todas sus áreas de negocio. En conjunto, los seis grandes bancos, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, ganaron más de 20.100 millones de euros en el primer semestre, de enero a junio. Mejoría de doble dígito, supone un 18% más que el año pasado. Sus ganancias toman gran impulso, acelerándose. En 2025 el repunte fue menor, del 12%. Estamos ante un nuevo récord de beneficios, otro más. Hablar de récord se ha convertido ya en algo habitual desde hace 4 años cuando mencionamos a las entidades financieras. Unos bancos que viven un momento dulce, beneficiándose por la bonanza de la economía española y por la subida de tipos que encarecen los créditos.
5: Continúa el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, el último, a la base estadounidense de Kuwait, según ha confirmado la Guardia Revolucionaria Islámica.
18: Asegura haber atacado con drones objetivos estratégicos, hangares para aviones de combate y sistemas de comunicación por satélite en uno de los principales centros de apoyo aéreo de Washington en el Golfo Pérsico. Un ataque en respuesta a las recientes agresiones de Estados Unidos en suelo iraní y el bombardeo contra una vivienda en la isla de Qassem que deja 3 víctimas mortales, según el ejército iraní. Ni Kuwait ni Estados Unidos han confirmado de momento daños o víctimas.
5: Lo que se ha confirmado el presidente estadounidense es ese principio de acuerdo con Hamas para desbloquear la paz en Gaza.
18: Donald Trump da por alcanzado un acuerdo para el desarme total del movimiento de resistencia islámica. El documento negociado en el Cairo contempla el desarme gradual de la organización, la retirada progresiva del ejército israelí de la franja y el traspaso del gobierno de Gaza a una nueva administración palestina. Hamas condiciona, sin embargo, la entrega de las armas a la salida de las tropas israelíes e Israel todavía no ha respaldado formalmente este documento.
4: El Fútbol Club Barcelona afronta esta noche su segundo amistoso de la pretemporada, pero la verdad que hasta ahora hay una última hora. Ha muerto Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano, el mítico central del Milan. Juan Martín, buenos días.
25: ¿Qué tal, Clara? Muy buenos días.
4: Lara.
25: Es que estamos muy de viernes.
4: Estamos de viernes, sí.
25: Bueno, no te cambio el nombre. Con esa última hora que comentabas, iniciamos la información deportiva pensando, pues como decíamos, en ese partido del conjunto azulgrana, que a partir de las 9:45 el Barça se mide contra el Birmingham en el estadio St. Andrews de la ciudad inglesa, sin el lesionado Frenkie de Jong y mirando con lupa el recién llegado Adeyemi, y seguro que veremos a muchos canteranos del conjunto culé. Un Barça que ya ha recibido, por cierto, la denuncia del Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez. Clara Rodríguez, cuéntanos.
26: Ya ha sido enviada al club azulgrana. La denuncia, formalizada tras las declaraciones del argentino, asegurando que quería cumplir su sueño y que lo mejor para todos era un traspaso, le ha sido remitida al Barcelona por la Federación, que ha abierto un proceso disciplinario extraordinario. Ambos clubes se preparan ahora para formular alegaciones y en el caso de que el juez instructor del proceso demuestre que Julián Álvarez ha participado activamente en una negociación ilegal, además de enfrentarse a una sanción económica, podría ser suspendido de 1 mes a 2 años. El jugador tendría que compensar al club por no poder disponer de él.
25: Gracias, Clara. El encuentro del Barça no será el único del que estemos pendientes desde primera hora. En 2 horas y media juegan Elche ante Córdoba, a la vez contra Castellón. Por la tarde a las 7, el Sevilla se enfrenta contra Nimega neerlandés y la Real Sociedad contra el Toulouse. Y el Real Madrid, que ultima los detalles del encuentro de mañana contra la Fiorentina, 6 de la tarde. Los blancos ya sin Gonzalo, que pone rumbo al Fulham de Arbeloa en la Premier, pero a cambio en esa zona ofensiva, el equipo de Mourinho se refuerza hasta 2031 con la llegada del ya ex delantero del Levante, Carlos Espí. Y en tenis, toca trasnochar para ver si Rafa Jodar consigue clasificarse a las semifinales de Washington. Para ello tendrá que superar a eso de las 12 de la noche aproximadamente al italiano Musetti. Lara, muy buen fin de semana.
4: Gracias, Juan Martín.
25: A ti.
4: 31 de julio, viernes, día de operación salida, día que muchos comienzan sus vacaciones y estamos pendientes de esa ola de calor que nos sigue asfixiando, pero parece que ya oteamos el final. Jacob Petrus, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días. Viendo los mapas hay muy buenas noticias. La primera es que las temperaturas van a bajar durante los próximos días, lo van a hacer sobre todo a partir del domingo, y que la semana que viene el calor no va a apretar tanto, no estaremos en condiciones de ola de calor. Así que hoy viernes ya prácticamente sería el penúltimo día, mañana será el último, a partir del domingo ya no existirá esta cuarta ola de calor, pero hoy evidentemente todavía nos toca pasar temperaturas muy altas. Hay avisos naranjas en muchos puntos del sur y del este peninsular, también en las Islas Canarias, en Gran Canaria pueden volver a alcanzar o incluso superar los 39 grados a mediodía e incluso los 40 en algunos puntos, como decíamos, del sur y del este de la península, en una jornada en la que volveremos a ver algo de calima, por lo tanto la sensación de ambiente de bochorno vuelve a ser muy evidente, con bastantes nubes bajas en puntos del Mediterráneo, con algunas nubes de evolución hoy más que en días anteriores, con algún chaparrón tormentoso, sobre todo en los Pirineos, al sur de la Ibérica y en el sureste peninsular, y además por el norte con un refugio climático natural, las nubes y las lluvias débiles que pueden caer en Galicia y en la cornisa cantábrica, aquí sin descartar incluso algún chubasco de carácter moderado.
4: Jacob Petrus, gracias, buen día.
6: Buen día.
4: Y buenas vacaciones.
6: Y gracias.
4: 8 y 12, 7 y 12 en Canarias.
16: Radio Nacional de España, la radio por delante.
7: Cada año, miles de vidas cambian en la carretera. Si tú o alguien cercano sois víctimas de un siniestro de tráfico, hay algo importante que debes saber. Tienes el 018, un teléfono gratuito de atención integral con apoyo psicológico, jurídico y social. Un nuevo recurso

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la 1:30, delegació de govern demana al Ministeri de l'Interior l'obertura d'un expedient per determinar si alguns dels agents que diumenge van carregar contra manifestants a Palma després de la manifestació contra la massificació turística van cometre qualque tipus d'infracció susceptible de sanció disciplinària. Recordem que la figura del delegat Alfonso Rodríguez està sent qüestionada des de diumenge pels moviments socials, per molts partits polítics i pels sindicats policials. Avui el PSIP ha tornat a tancar files amb Rodríguez. El govern manté la prudència. Mentrestant, escoltam Rosario Sánchez, candidata socialista a les properes eleccions autonòmiques, i Antoni Costa, portaveu de l'executiu.
2: Jo el que veig aquí és un delegat de govern que actua i una presidenta del govern de les Illes Balears que s'amaga i se'n va de vacances.
3: Crec que cal esperar a veure què diuen els informes i la investigació interna que la mateixa delegació del govern ha encarregat.
1: Avui és divendres, 31 de juliol. Pablo Hernández, des del control tècnic, us parla Jaume Vinyes. Repassam titulars amb Amador Bausà. A presó per abusar presumptament del manco 5 menors.
4: Es tracta d'un professor de Vall de Mallorca i les víctimes són alumnes d'entre 8 i 12 anys. L'individu les hauria obligat a practicar-li fel·lacions i les gravava, per més tard penjar els vídeos a un lloc web de pornografia infantil.
1: Toc d'alerta per la qualitat de l'aigua.
4: Més de 145.000 habitants de les Illes Balears viuen en zones amb aigua de consum humà no apte o en risc. La situació és sobretot alarmant a Menorca, on el 25% de al territori, l'aigua que surt de l'aixeta està salinitzada o contaminada per nitrats. Són algunes de les conclusions del darrer informe d'Aliança per l'Aigua que exigeix al govern que prengui mesures. Juan Calvo n'és el director.
5: No es pot créixer sense suficiència hídrica, s'ha d'aturar qualsevol tipus de creixement ara mateix amb la situació que tenim de sequera recurrents. A Menorca la situació de les reserves hídriques va de cada vegada pitjor.
1: Més turistes, menys pernoctacions.
4: Les Illes Balears van rebre més de 6 milions de visitants en allotjaments turístics tradicionals el primer semestre de l'any. És pràcticament un 4% més que en el mateix període que de fa un any. En canvi, baixa un 2,1% el nombre de nits contractades.
1: Querella de la Fiscalia contra Ports i Vem.
4: La demanda l'ha posada l'Associació de Navegants de la Mediterrània, que acusa l'executiu d'implantar nous camps de boies ecològiques mentre la seva licitació, valorada en 5,8 milions d'euros, està suspesa arran d'una altra demanda presentada per la mateixa associació. El director general de Ports, Toni Mercant, dona per fet que quedarà arxivada.
6: No tindrà conseqüències, no arribarà enlloc, vull dir que parlarem en dubte pues, una pròrroga d'un contracte, és un tema contractual, i per tant estem molt tranquils i el govern està molt segur que simplement és una manera de cridar l'atenció, perquè no arribarà a cap lloc, perquè no s'ha fet cap irregularitat.
1: I en els esports?
4: La Copa del Rei Mafre de Vela ja es prepara per una nova edició. Demà s'inaugura oficialment i la competició arrencarà el dimarts amb 5 intenses jornades de regates. El director del Real Club Nàutic de Palma, Manuel Fraga, assegura que enguany la competició serà molt interessant.
7: Vamos a superar las 20 nacionalidades y ahora mismo el número es bastante redondo. Tenemos 100 equipos organizados en 6 clases y yo creo que esta edición, junto a la del año pasado, va a ser una edición deportivamente muy buena.
1: I en la cultura parlarem del Festival de Caprocat.
4: Avui comença la 6a edició d'aquest certamen, un dels més prestigiosos de la música clàssica i lírica europea. Durant 3 dies, l'antiga fortalesa militar de Llucmajor, reconvertida en hotel de luxe, acull un programa d'alt nivell que comença avui amb una de les figures més destacades de l'òpera actual, el tenor peruà Juan Diego Flores.
1: Coneguem el temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears continuen les altes temperatures en plena onada de calor. Les màximes més elevades s'esperen a zones de Mallorca, on es podran arribar o superar els 38 graus. Els termòmetres marcaran 32 graus a Palma i a Mahó, 31 a Eivissa i 30 graus a Formentera. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dissabte pujaran lleugerament les temperatures. 34 graus a Mahó, 33 a Palma, 32 graus a Eivissa i 30 a Formentera. Continuarem amb sol i cel clar o poc ennuvolat, però amb possibles boires durant el matí. La nit serà càlida i fins i tot tropical, amb mínimes de 26 graus a Palma i a Eivissa i 23 a Mahó. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per ara. Tornem a les 2:10.
9: Avance Informativos Territoriales. La información más cercana en Radio Nacional de España.

0: migratòria que no deixi desemparades les comunitats autònomes.
1: Així ho ha dit el portaveu després del Consell de Govern, que ha acordat construir una doble via de 3 quilòmetres entre l'estació d'enllaç de Petra i Manacor per reforçar el servei del tren.
0: La intervenció permetrà augmentar la capacitat de la línia ferroviària Palma-Manacor i crear les condicions necessàries per fer possible un futur increment de les freqüències de servei, de manera que en el futur aquestes es puguin fins i tot duplicar.
1: El govern també ha acordat comprar el 64% de la finca d'Es Bosc de Dalt i Baix al terme d'Escorca, la zona coneguda com Es Nus de Sa Corbata, per 1.100.000 euros. Així mateix, han aprovat les obres del Centre de Salut de Bons Aires a Palma per 27 milions d'euros. Més de 145.000 habitants de les Illes Balears viuen en zones amb aigua de consum humà no apta o en risc. La situació és sobretot alarmant a Menorca, on el 25% del territori l'aigua que surt de l'aixeta està salinitzada o contaminada per nitrats. És l'alerta que llença Aliança per l'Aigua, que ha elaborat un informe amb dades del Ministeri de Sanitat.
2: De mitjana, el 60% dels aqüífers de les illes estan en mal estat, el 90% en el cas d'Eivissa. El creixement urbanístic sense límits durant dècades ha provocat una crisi hídrica que, a més, empitjora any rere any. Des d'Aliança per l'Aigua afirmen que en aquest context la recent llei Òmnibus ha debilitat els controls ambientals per fer noves construccions. Juan Carlos Calvo és el seu director.
3: No es pot créixer sense suficiència hídrica, s'ha d'aturar qualsevol tipus de creixement ara mateix amb la situació que tenim de sequera recurrents. A Menorca la situació de les reserves hídriques va de cada vegada pitjor i més encara amb aquesta contaminació, amb la qual no se pot créixer i s'ha d'enfortir els límits i els controls en lloc de lo contrari, que és el que s'ha fet ara per part del Parlament Balear.
2: A Menorca, 7 zones de l'entorn de Maó presenten nivells de nitrat massa elevats, gairebé de forma ininterrompuda des del 2016. El motiu, la ramaderia intensiva, mentre que a Ciutadella el problema és un altre, la sobreexplotació dels aqüífers està salinitzant l'aigua.
3: I això encara que tenen una desaladora. I una de les coses que també denunciem des de l'Aliança és que ja que està feta una desaladora, que s'aprofiti al màxim. Nosaltres creiem que el millor és reduir consums, millorar el cicle de l'aigua, no créixer més urbanísticament, però si n'hi ha una desaladora, pues, el que s'ha de fer és aprofitar per no agafar tanta aigua de l'aqüífer que està en mal estat.
2: Però les desaladores, assegura l'Aliança per l'Aigua, no són la solució. A Eivissa n'hi ha 3, però com que s'ha continuat construint, la situació no ha millorat gaire. Aliança per l'Aigua demana frenar el desenvolupament urbanístic a les illes i fer una gestió més eficient de l'aigua, tancant el cicle i reutilitzant.
1: A tot això, les Illes Balears van rebre 6 milions de viatgers entre el mes de gener i el juny. Són 226.000 més que en el mateix període de l'any passat, un 4% més. Però l'augment de l'afluència de turistes no s'ha traduït en un major volum de pernoctacions.
2: Aquestes han minvat un 2%, el que reflecteixen un escurçament en l'estada mitjana, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. El comportament mensual segueix un marcat caràcter estacional. El turisme balear s'ha concentrat principalment els mesos de maig i juny, en 2.100.000 i 2.200.000 2.200 visitants respectivament. El 70% dels fluxos arribats el primer mig any.
1: Més coses, Talamanca tampoc tindrà aquest estiu camp de bolles ecològiques. L'Ajuntament de Vila culpa el Ministeri de Transició Ecològica de posar pals a les rodes i de negar-los la subvenció per dur a terme el projecte el 30 d'abril sense marge de maniobra per aquest any. Per això, Ports de les Illes finalment assumeix el projecte que espera estar en vigor l'estiu vinent. Ignasi Gras.
4: Enguany no hi haurà tampoc camp de bolles ecològiques a la platja de Talamanca i Eivissa. Des de l'Ajuntament culpen el govern espanyol i el Ministeri de Transició Ecològica d'aquesta situació. Argumenten que el projecte ja està redactat de fa 3 anys, però que després de falta de respostes, el 30 d'abril se'ls va denegar la subvenció amb la qual el consistori hi comptava per dur a terme el projecte. Rafael Triguero, alcalde d'Eivissa.
5: En esa subvención que tenían para ejecutar este campo de bolla, sabiendo que el tiempo se nos echaba encima de que este verano fuese una realidad, pues el 30 de abril recibimos una notificación por parte del Ministerio de Transición Ecológica que finalmente este campo de bollas no se va a ejecutar por el parte del Gobierno de España. 3 años perdidos, 3 años de una auténtica tomadura de pelo.
4: Ara serà finalment Ports de les Balears qui s'encarregui d'aquesta actuació i la posterior gestió del camp de bolles ecològiques. Toni Marcant, director de Ports Balears.
6: El Ministerio tuvo dudas jurídicas durante el proceso y al final nosotros ya veíamos que esto tenía que acabar así. Al final sabíamos perfectamente que al final lo tendríamos que gestionar nosotros, porque veíamos muy difícil que desde Madrid que no gestionan ni campos de boya, los pudieran gestionar de alguna otra forma.
4: Hasta